La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. Da spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sen gron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.

Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatant lässe sfuandrar ein del plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alphabet de troclodits es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatant vulesse nascher sot una meldrin seiner.